0: història que el 23 d'abril passen coses.
1: Sí, què passen? Què coses?
0: De la sang van sortir roses i de les roses van sortir roses. Estimat senyor Drac,